Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: what you do.
1: Escoltes Música Nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia a tothom. Avui parlem d'un article sobre la revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar publicat a l'última edició de SESMÓN.

0: La revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar és el tema que centra un dels articles que publica l'últim número de SESMÓN, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret. Un article que signa el doctor arquitecte i investigador Pol Esteve Castelló. Esteve se centra especialment en la discoteca Revolution, ja que afirma que la seva inauguració l'any 1969 va marcar un abans i un després a la costa. Segons l'autor, els locals d'oci nocturn van tenir un paper clau en el desenvolupament de la costa mediterrània a tot l'estat, i especialment a la Costa Brava i Lloret de Mar. Avui entrevistarem a Pol Esteve per aprofundir sobre aquest tema. És el nostre tema de portada d'avui, dimarts 21 de juliol. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat per avui, escoltem amb atenció ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Escoltarem una de les noves cançons que ha publicat el lloretenc Marc Béjar, Estiu amb tu, i l'escoltarem també a ell parlant-nos dels nous projectes musicals que té entre mans. Més música amb els 31 Fam i DJ Rugi. Són els artistes que oferiran el concert de Festa Major la nit de Santa Cristina. Serà divendres a l'aparcament de Sa Caleta. També de la Festa Major ens fixarem en el bingo musical que programa Esbano per aquest dissabte al vespre, també a l'aparcament de Sa Caleta. Els detalls ens els donarà el president del club, Tomàs Rodríguez. El mateix dissabte al vespre també es farà el torneig de futbol de veteranes organitzat pel Club Atlètic Lloret. Ens en donarà els detalls la vicepresidenta Lluïsa Beltrons. I acabarem recordant que avui se celebra el Mullet per l'esclerosi múltiple. Serà la piscina de Lloret i de cara a la tarda hi ha el concert de Country Revival Farmers a la Roca d'en Maig.
0: Doncs tot això és el que us anirem explicant des d'ara i fins les 9, a banda de la previsió meteorològica, sense grans canvis, la veritat, i també el repàs de l'actualitat general aquí, al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Calor i xafogor segueixen sent protagonistes en la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Continuem immersos en aquest context de calor molt intensa, amb temperatures per sobre de la mitjana, situació que arrosseguem des d'abans que comencés l'estiu, de fet, i avui no serà una excepció. Després d'una nit que ha tornat a ser càlida, tropical, avui al centre del dia tornarem a superar àmpliament els 30 graus, sobretot a l'interior de Lloret, és on es registraran els valors més elevats del municipi, i amb xafogor marcada aquesta humitat, també alimentada pels vents marítims. Amb sol en general, uns intervals de núvols que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans, totalment inofensius, no s'espera pluja, i pols en suspensió, que continuarà mantenint aquest cel enterbolit. Dimecres, dijous, continuarà fent força calor, potser restem algun grau en la temperatura. Pocs canvis de moment durant gran part de la setmana, amb aquest cel enterbolit, però força assolellat, sense pluja, temperatures per sobre del que tocaria, però atenció, perquè a partir del cap de setmana els mapes van confirmant que finalment arribarà l'esperada refrescada o esperada baixada de les temperatures. No s'espera que vingui de cop i volta una situació extrema o molt diferent de la que estem vivint, però sí que sembla que les temperatures es normalitzaran entre el cap de setmana, sobretot diumenge, i també l'inici de la setmana vinent. Per tant, tindríem calor molt suportable de dia i nits molt més agradables i potser un augment de la inestabilitat. Tot plegat queden dies i, per tant, ho haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
0: Doncs gràcies, Xavi, ho farem. Ho seguirem amb atenció i ens fixem en el termòmetre. Ara mateix s'enfila els 26 graus aquí a Lloret, on tenim el dia assolellat amb algun núvol prim i la humitat al 68%. I quan són les 8 i 5 fem el salt de la previsió meteorològica cap a l'actualitat general. Ens fixem en les portades dels diaris. Primer, Josep.
1: I en els seus titulars més destacats, que ho fan en primera plana, en la portada, Diari de Girona, avui destaca, IPRA busca reduir a 100 dies el temps per produir les vacunes. La farmacèutica gironina s'anticipa a futures emergències sanitàries. També llegim com a tema del dia, alerten que les noves pobreses es consoliden a Girona. A peu de plana i en esports, el Girona comença l'estada a la Vall d'en Bas amb la novetat de Tsijankov. I també en esports, Pau Cubercí, el noi d'Estanyol que ha tocat el cel a la final del Mundial 2026. En primera plana del Diari de Girona, fotografia il·lustrativa, la catedral es converteix en un plató. Al diari Ara podem llegir que el suposat testaferro de Zapatero l'implica en el cas Plus Ultra i la imatge és pel retorn triomfal dels mundialistes. El Punt Avui, tema monotemàtic sobre fronteres en qüestió. Diu l'article, tot i el blindatge dels estats, persisteix a Europa l'anhel de països i territoris d'incrementar l'autogovern o assolir la independència. El diari El País, ja de caire generalista, Julio Martínez implica ara a Zapatero en el rescat de Plus Ultra i la imatge que ofereix el rotatiu és pel bany de masses mundial per aquesta rua que va fer la selecció espanyola per celebrar el títol mundial. El diari El Mundo també homenatge en aquest cas als campions del món, estrelles d'Espanya, és el titular amb la fotografia que acompanya aquesta notícia sobre aquesta rua. Però també llegim en primera plana del diari El Mundo que la confessió del seu soci Plus Ultra destrueix la defensa de Zapatero. El diari La Razón, tota la primera plana és per una de les imatges de la celebració d'ahir, amb el titular Espanya amb els seus herois. A La Vanguardia, també imatge destacada amb els bicampions del món que es donen un bany de masses. I també informacions com Zapatero va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra segons el seu amic. És una de les notícies més destacades arreu dels mitjans de comunicació en el dia d'avui. El Periódico de Catalunya, també, bany de masses pels reis del món. I, de forma destacada, el govern estudia alliberar habitatges de protecció oficial en zones tensionades. Finalment, el diari ABC, Zapatero, queda al descobert, és el titular d'aquest diari, però també l'acompanya aquest autocar, aquest autobús que va portar a la rua a la selecció espanyola amb el titular Espanya s'abraça als seus herois.
0: Això és el que veiem a les portades dels diaris. Si ens fixem en els portals digitals, comencem amb l'Agència Catalana de Notícies, on el més destacat és que Lluc Salellas manté la discreció amb el cartipàs de Girona i veu com a únic escenari possible que Esquerra Republicana es mantingui a govern. També en plana política, Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials en substitució de Martínez Bravo. En societat, un esclafit arrasa arbres, fanals, motos i tendals en un tram de 500 metres de l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet de Llobregat. El fenomen, que ha durat entre 3 i 4 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, no ha causat, afortunadament, cap ferit. I la Unió Europea avança lentament cap a la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants. Suècia és l'únic país que ha introduït el veto, mentre que Espanya i Bèlgica preveuen fer-ho pròximament. És una notícia que també trobem al 3cat Info, on hi diu que ha prohibit fumar a terrasses i altres espais a l'aire lliure és la nova llei que impulsa el govern espanyol. Avui, de fet, s'ha d'aprovar en el Congrés, en el Consell de Ministres, i encara haurà de passar pel Congrés. La notícia més destacada del 3cat, però, és que l'empresari Julio Martínez i el president de Plus Ultra involucren Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Com ja hem vist, l'acusant d'haver cobrat una comissió de 530.000 euros per aquest rescat. Més coses, la Fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal per no demanar presó abans del crim masclista de Figueres. Teràpia psicològica prèvia per afrontar el dolor postquirúrgic, és una epidèmia silenciosa, diu una notícia del 3cat Info. on també es pregunta si guanyar el Mundial és un xut pel PIB, pel Producte Interior Brut. Quina repercussió pot tenir la victòria d'Espanya? És el que ofereix aquest reportatge del 3CAT, que també publica que detenen un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona a Soses. En plana esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, Flick recupera Araujo mentre el Barça accelera dues carpetes clau del mercat, i en tenis, la ratxa triomfal de Paula Badosa s'atura de cop, retirada dolorosa a la final de Yassi. Aquest és el repàs de l'actualitat general quan són ara les 8 i 11.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
8: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
9: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
10: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
11: Estàs escoltant.
2: Bon dia, bona hora.
0: Gairebé un quart de nou del matí, queda un minut per arribar-hi. Ens hi posem, hem fet una breu pausa, però tenim moltes coses per explicar-vos en aquest dimarts 21 de juliol. I la primera tracta sobre la revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar, que és el tema que centra un dels articles que publica l'últim número de SESMÓN, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret. Un article que signa el doctor arquitecte i investigador Pol Esteve Castelló.
1: Esteve se centra especialment en la discoteca Revolution, ja que afirma que la seva inauguració, l'any 1969, va marcar un abans i un després a la costa. Segons l'autor, els locals d'oci nocturn van tenir un paper clau en el desenvolupament de la costa mediterrània a tot l'estat i especialment a la Costa Brava i Lloret de Mar. L'autor de l'article és Pol Esteve, doctor, arquitecte i investigador. El tenim al telèfon. Bon dia.
12: Bon dia, com va?
1: Pol Esteve, afirmes que els espais d'oci nocturn van tenir un paper clau en el desenvolupament de la costa. En quin sentit?
12: Bé, això ho dic després de veure els estudis que es van fer als anys 60 i 70 sobre el desenvolupament urbanístic i turístic de la costa, catalana especialment, però que també aplica per les mateixes lògiques a tota la costa mediterrània espanyola. Hi havia un sociòleg, Mario Gaviria, era pioner dels estudis del turisme, d'entendre el turisme com una força extractiva, també era un pioner de l'ecologisme, i una de les coses que va observar és que la inversió estrangera, quan en els moments que s'obre Espanya a les divises estrangeres i per tant comencen a arribar inversors que volen invertir en la indústria del turisme, fan dues peticions concretes. Una és que hi hagin platges verges, no? I això és de certa lògica, no? El turisme del sol que venia a buscar l'oci de la platja, però conjuntament amb l'oci de la platja es buscava un oci nocturn, no? És a dir, de quina manera durant el dia podem disfrutar de l'aire lliure, però també a les nits quin tipus d'oferta d'entreteniment s'ofereix. Per tant, aquests dos punts, les platges ja hi eren, evidentment, no? I aquest també pot ser el cas de Lloret de Mar, on té unes platges fantàstiques. El que es demanava, a més, per fer la inversió és doncs, que hi hagués una activitat nocturna intensa. Aleshores, Ivette Barbaza, que era una antropòloga francesa, també va estudiar durant molts anys la Costa Brava, i el que va veure és que qui primer va invertir en aquest oci nocturn van ser els emprenedors locals, per dir-ho així, gent de Girona que tenia diners, que havien fet diners amb la indústria del suro el segle anterior i que encara conservaven certa riquesa, començaven a invertir en petits espais de vall que a la vegada atrauria inversions estrangeres per construir hotels, per construir urbanitzacions, etc. Aleshores, posant tots aquests punts conjuntament, sí que es pot veure que hi ha hagut una certa simbiosi entre el que és el desenvolupament de l'oci nocturn i el desenvolupament urbanístic, hoteler i turístic en general de la costa, ja et dic, catalana, la Costa Brava, Lloret específicament, però també tot altres punts de la costa mediterrània espanyola.
11: Uh-huh. Et centres, però, especialment en la discoteca Revolution i la seva inauguració l'any 69.
12: Sí, a veure, Lloret ja tenia una indústria, per dir-ho així, de l'oci nocturn abans. Hi havia un munt d'espais, el Relicario, Acapulco, Istanbul, Sant Trop, Torre Marbe i molts més, però potser eren d'unes dimensions una mica més petites, funcionaven entre el que podria ser un bar musical i un espai de ball. Les seves característiques potser eren una mica més ambigües, no? I en canvi, Revolution sí que veiem que es constitueix una discoteca moderna, com podríem entendre-la des d'una perspectiva contemporània, és a dir, un espai de ball que té una pista de ball dedicada exclusivament, com aquell que diu, a ballar música que estigui pregravada, a més amb unes instal·lacions de so que embolcallen la persona que balla, el públic que està a la pista, a la vegada amb una instal·lació lumínica que fa uns efectes de llum sobre aquell espai, i no només tenia totes aquestes característiques tècniques, tecnològiques, d'adequació de l'espai per ballar música pregravada, sinó que també tenia una escala diferent a tots els espais que hi havien hagut abans a Lloret. Revolution cabien 3.000 persones, probablement això era la xifra oficial, però potser algunes nits serien que cabien més. I també tenia unes característiques del disseny interior més enllà de la llum i el so que el lligaven amb molts altres espais que van anar apareixent a la costa en aquell moment, no? És a dir, hi havia una espècie de format del que havia de ser una discoteca, que podríem dir que apareix primer a Platja d'Aro amb una discoteca que es deia Maddox, i que aquesta es va replicant en altres llocs. A Lloret seria Revolution, però trobem amb el nom de Barbarella també apareix a Palma de Mallorca amb unes característiques molt similars, també apareix a Torremolinos, etc. Per tant, Revolution situa Lloret dintre d'una tendència de construcció d'un tipus d'espai molt concret per ballar música pregravada que l'iguala, diguem-ne, altres espais de la costa que han estat pioners en l'oci nocturn.
11: Caram. Una altra afirmació que fas és: Revolution arriba en un moment d'expansió per consolidar el model econòmic del turisme i fer-lo saltar d'escala. Tan important va ser el Revolution per provocar això.
12: Bé, si, jo vaig fer un estudi, no?, de dir en quins moments s'obren totes les discoteques a la Costa Brava, i sí que es veu que hi ha un pic, diguem-ne, d'intensitat entre finals dels 60 i principis dels 70, i que això coincideix també amb un pic d'arribada de turistes. Aleshores, és Lloret, però no només és Lloret, és a dir, és entendre tota la Costa Brava com aquesta gran conurbació turística, que a més hi ha moviment entre uns pobles i altres, entre unes localitats i altres, de turistes que van a la discoteca de Lloret però potser no es queden a Lloret, etc. No? És a dir, per tant, sí que s'entén com aquest continu, i en aquest continu del que és la Costa Brava sí que és veritat que a partir del 69 fins al 72, més o menys, hi ha com aquest boom d'obertures i també un boom, doncs, turístic. L'any 73 hi ha la crisi del petroli, que sempre això farà com una espècie de sotrac a la indústria turística espanyola. A llarg termini no tindrà impacte, no?, perquè es recuperarà i continuarà creixent fins al dia d'avui, que sabem que continua creixent sense parar, i hem arribat als 100 milions de visitants anuals a les costes i al territori espanyol. Però sí que és en aquell moment que hi ha com un salt d'escala on s'obren aquests grans espais d'oci nocturn que tindran una repercussió en el tipus de turisme que arriba, i que a partir de mitjans dels 70 entraran en una certa crisi i acabaran en part desapareixent. Lloret ha mantingut una escena, diguem-ne, de turisme nocturn, de ball i de discoteca. Abans la majoria de localitats de la costa tenien les seves discoteques, però moltes d'aquestes localitats han acabat desapareixent i només alguns espais han mantingut aquest tipus d'activitat sense la intensitat probablement que havia tingut en aquell moment. És a dir, la quantitat d'espais que havien existit per l'oci nocturn i pel ball mai s'ha repetit històricament des d'aquell moment de finals dels 60, principis dels 70.
11: I per acabar, la reflexió final que fas és que milions de persones han passat les seves vacances a Lloret i, a banda de portar molèsties, també han aportat plaer.
12: Sí, és indissociable, no? És a dir, entenem la crítica i ara es fa servir aquesta expressió del turisme de borratxera, i segurament també hi ha maneres i maneres d'utilitzar aquests espais i maneres de trobar una certa convivència social al voltant d'aquest tipus d'espais. Hem de pensar també que als anys 60, quan s'inauguren moltes d'aquestes discoteques a Lloret i altres localitats de la costa, són espais molt més transversals. Quan tu mires les fotografies dels anys 60, te n'adones que hi ha gent des de que tenen 20 anys fins a gent que passa de la seixantena en aquest tipus d'espais. Espais de ball. Amb el temps aquests espais s'han anat convertint en espais potser més enfocats a la joventut i a un tipus d'oci més concret, però en aquell moment aquests espais de trobada i de sociabilització al voltant del ball i de la música també tenien un efecte, diguem-ne, de social, no? Eren espais que a l'estiu s'utilitzaven pels turistes, però que en molts moments durant l'hivern també s'utilitzaven per la societat local, i que veies que moltes festes, des de carnestoltes, de trobades d'altre tipus que no tenien a veure potser amb la música pop o la música rock o la música soul que es tocava en aquells espais, com per exemple trobades de sardanes dintre de discoteques, també havien succeït, no? Per tant, es convertien en uns espais de trobada social on probablement moltes persones van fer amistats, on van trobar parella, on va haver una forma de cohesió, diguem-ne, en aquell moment. Per tant, eren espais d'oci, podien provocar potser certes molèsties, però també havien estat espais evidentment de sociabilització i de plaer, i a partir dels quals, doncs, entra tot un seguit de noves formes de relacionar-se amb el cos, de relacionar-se amb els altres, d'entendre certes formes de música, de ballar de manera diferent que no s'havia fet anteriorment, d'introduir certes maneres de vestir, etc. No? Per tant, acaben sent uns centres amb una càrrega social, antropològica, diguem-ne, molt important, i que evidentment han anat canviant de significat també amb el temps.
11: Mm-hmm. Amb tot plegat, gairebé arribem als 60 anys de la discoteca Revolution, que encara sí. Està en actiu. Per això et preguntem, d'on et va sorgir l'interès per redactar aquest article?
12: Bé, aquest article se situa dintre d'una investigació més àmplia. Jo vaig fer un doctorat precisament sobre l'aparició de les discoteques a la Costa Brava, i per situar-ho una mica més, haig de dir que jo inicialment, quan vaig començar a estudiar les discoteques, volia traçar una historiografia d'aquestes discoteques, i jo intuïtivament inicialment me'n vaig anar a Nova York. És a dir, jo vaig demanar recursos per anar a Nova York perquè la meva intuïció em deia que les primeres discoteques de la història estarien allà, i va ser gairebé per casualitat, perquè jo la Costa Brava era un territori que no tinc conegut ni per família.

0: aquella època. Aleshores, es troben també de tot Europa estan a la Costa Brava, a la Costa del Sol i algun arquitectònic, un tipus d'espais per ballar amb música. Les discoteques de la Costa Brava tenien sucursals a Tel Aviv, tenien sucursals... Amb...
1: Gran article, doncs. Et felicitem i t'agraïm que avui aquí a la ràdio de Lloret...
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: ha publicat el lloretenc Marc Béjar, personalment un dels meus preferits de tots els que ha publicat. Recordem que fa un any va treure la seva primera cançó, Com dues.
1: Amb el seu primer tema ens explicava sempre que sempre havia fet música electrònica i va voler fer alguna cosa. A partir d'aquí ha anat fent altres cançons en català amb ganes de provar diferents estils i parlant de diferents com a l'amor.
2: Temes els que surten, la veritat és que molts parlen d'amor i intento canviar-ho, però alguns altres són històries que jo pues, dic la vida d'aquest com seria i llavors faig una cançó. La primera va ser una rumba, potser la més de cantautor més senzilla. La tercera va ser un vals de piano. La quarta és potser, però jo crec que és el més pop de tots. He tornat a fer una rumba i ara estic intentant fer coses més electròniques també, portar el català cap a... És el que m'agrada, el que més senzill de fer.
0: A l'hora d'escriure, de vegades persones, i també escriu sobre coses que li agradaria que li passessin. Escollir una cançó preferida, però no és fàcil.
2: Com dues fulles que tinc a la llum és potser la que més m'agrada perquè al final tracta d'un tema més personal. I una de les que estic fent ara jo crec que és una de les meves preferides. M'ha agradat molt com ha quedat.
1: La més complexa, això sí, ha estat Estiu amb tu, que també li agrada molt com ha quedat.
2: Ha quedat molt guai. Al final es comença a afegir trompetes i no sé, al final es van acabar emplenant i és, diria que és la producció més complicada que he fet, perquè he hagut des de l'ordinador. M'ho faig tot jo, tinc aparatos a casa que, per exemple, un és per simular les trompetes, és un bufador, i mentre està com al piano jo bufo. I llavors, l'única cosa que sí que no faig jo és les guitarres. Jo xapurreo com puc amb la guitarra i llavors l'envio a un guitarrista perquè me la faci bé.
0: Tot i que li agrada com una afició i no dedicar-s'hi professionalment.
2: M'ha passat amb moltes coses de la meva vida, no? Els vídeos va començar amb un hobby, m'hi vaig acabar dedicant amb cosetes per mi, m'hi vaig acabar dedicant. Llavors la música crec que vull mantenir com a hobby, perquè si m'hi dedico potser ho cremo. Llavors crec que es quedarà com a hobby, però sí que és veritat que m'agradaria dedicar-li una miqueta més de temps del que...
1: Les cançons de Marc Béjar es poden escoltar a les principals plataformes digitals, també a Nova Ràdio Lloret.

0: Fem un cop d'ull al cel amb en Xavi Segura per saber de moment i seguirem amb calor i xafogó. Xavi, bon dia.
1: Bon dia. Continuem immersos en aquest context de calor molt intensa, amb temperatures per sobre de la mitjana, situació que arrosseguem des d'excepció. Després d'una nit que ha tornat a ser càlida, tropical, avui al centre del dia tornarem a superar la Lloret, és on es registraran els valors més elevats del municipi, i amb xafogó marcada aquesta humitat, també alimentada pels vents marítims, que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans totalment inofensius, no s'espera pluja, i pols en suspensió, que continuarà mantenint aquest cel enterbolit. Dimecres, dijous, continuarà fent força calor, pocs canvis de moment durant gran part de la setmana, amb aquest cel enterbolit però força assolellat, sense pluja, temperatures per sobre del que tocaria, però mapes van confirmant que finalment arribarà l'esperada refrescada o esperada baixada de les temperatures. No s'espera que vingui de cop i volta una situació que sembla

0: 3 minuts passen de 9:15 i seguim amb més música aquí al Bon Dia Bon Hora. Estem escoltant a 31 Fam i una de les seves cançons més populars, Valentina. Són els caps de cartell de la Festa Major de Santa Cristina d'aquest any. Actuaran aquest divendres 24 de juliol.
1: 31 Fam és una banda de música amb el trap, el reggaeton, el dancehall i el R&B. El grup oferirà un concert a l'escenari de l'aparcament de Sacaleta aquest divendres a les 11 de la nit. Abans, a partir de les 9, actuarà DJ Rugi. Saludem primer a DJ Rugi. És en Roger qui tenim al telèfon. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Roger, com serà l'actuació que has preparat?
2: Bueno, primer de tot, estic molt, molt content per venir a la Festa Major a Lloret. Estic molt il·lusionat i vinc amb un show bastant preparat per fer trempar a la gent jove, a la gent gran i tothom... Qui...
1: Quina música és la que sonarà?
2: Doncs mira, jo crec que passarem per tots els gèneres musicals. Sobretot sapiguem que tindrem el concert de 31 Fam, tindrem molta gent jove, llavors passarem des de la música urbana, des de la música pop internacional, música catalana, passarem per tot arreu, farem un bon viatge.
1: Explica'ns també una mica qui és DJ Rugi.
2: Doncs DJ Rugi és un DJ de Vallgorguina, que ara viu a Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava també. El 13, de ben jove, i fins al 2021 no va poder focalitzar-se amb el seu somni, que era punxar. Llavors, ja de 5 anys i d'haver voltat per tot Catalunya i haver sigut un dels 5 primers DJs espanyols en tocar la Folidouche a Valtorens, als Alps francesos, ben voltes per tot Catalunya, rebentant-ho a cada show amb un molt bon micròfon, amb esperit d'animació i res, 28 anys i a tope amb tot el que vingui.
1: També volíem saber què et sembla compartir escenari amb els caps de cartell 31 Fam.
2: Molt, molt content, ja els conec, tinc molt bona relació amb ells. De fet, ara farà, ara farà 2 amb en DJ Capde vam treure el remix de Nens al Barri, una de les seves cançons més icòniques. Doncs ens van cedir l'oportunitat de fer el remix amb ells i bé, m'ho porten molt a la cultura catalana, amb un so molt diferent, amb un so molt, molt seu i amb un show que també és molt, molt guapo. Jo, almenys dels que he vist, dels que més m'agrada.
1: A l'estiu fer actuacions a primera línia de mar, com és el cas d'aquest divendres, eh?
2: Sí, la veritat que és... Em sento molt afortunat

0: I ho valoro i ho aprecio perquè costa molt arribar i que puguis fer aquestes actuacions i res, anirem amb moltes ganes i amb una tovallola al costat que segur que suarem.
1: Doncs venia en aquest concert.
0: Animaria la gent sense promeses, però sí amb certeses, com per exemple que tothom que estigui per Lloret de Mar, sigui que t'agradi una música o t'agradi l'altra, si busques bon rotllo i una mica de festa, estarem a Sa Caleta, Lloret de Mar. Busqueu-me, estaré a l'escenari i ens esperem tots allà.
1: DJ Rugi, Roger, Lloret de Mar, us esperem aquest divendres.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Me'n recordo quan passava tu més ràpid al teu costat, aquella preciosa lady.
1: Seguim parlant dels concerts de Festa Major, ara amb el cap de cartell 31 FAM al telèfon, un dels seus integrants. Molt bé, de Festa Major, i volem saber com és l'actuació que heu preparat per aquest divendres aquí a Lloret.
3: Doncs mira, tenim moltes ganes d'anar a Lloret perquè fa molt de temps que no fem algun concert per aquí. I jo crec que el que podrem trobar és el que hem anat fent durant tota la gira. Nosaltres ja tenim un show que el vam estar preparant durant el desembre i és el show que estem fent durant tota la gira. I jo crec que sobretot podreu trobar molta festa. Portem tota la banda, portem un show dedicat a tot el que seria la temporada 2, el nostre últim àlbum. I està molt guapo perquè està rotllo ambientat com si fos un programa de ràdio en directe i doncs segueix tota l'estètica aquesta que hem fet per R31. Perquè no poden faltar clàssics com Nens del Barri, Valentina, Sincero, temes pues, que ja són mítics de la banda i pues, això, jo crec que la gent de...
1: Definiries la música que feu a 31 FAM?
3: Bé, jo sempre dic el mateix, de que el bo que tenim nosaltres és que a la que escoltes la primera cançó ja saps que som nosaltres. Tenim com una mena de sonoritat que crec que aquí a Catalunya ningú la fa i pues això, jo la definiria com molt pròpia, molt general, sí, sí.
1: El públic ha de venir amb ganes de festa, entenem.
3: 100%. Home, és que si no venen amb ganes de festa, millor que es quedin a casa. Han de venir motivats, home.
1: Coneixeu la platja de Lloret?
3: Hem estat per Lloret de Mar, sí, sí. L'únic que no... La coneixem.
1: Doncs actuareu a primera línia de mar, eh?
3: Sí, allà a la platja és.
1: Sí, sí.
3: Molt bé. Doncs la veritat que ens fa bastanta il·lusió. Sí, sí. I per... A veure si tenim sort i no fa molta calor, també, que últimament ho estem passant una mica malament amb això de la calor. I la veritat que a sobre de l'escenari es fa difícil.
1: Doncs aquest és el denominador comú de totes les entrevistes que fem a tots els grups que venen a
3: actuar. Sí, sempre diuen això de la calor, eh? Hòstia.
1: I tant. Finalment ja, tot i la calor, com animaria...
3: Tinguessin sobretot amb els seus, amb la seva parella, amb els seus amics, amb la seva família, amb qui vulguin, perquè si una cosa bona tenim és que ens agrada fer família i que la gent es senti còmoda i s'estimi durant el concert, saps? Que això és algo que sempre ho tenim en compte nosaltres.
1: De ràdio us esperem divendres, 31 FAM.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, ens veiem.
4: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i piu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
5: Bon dia, bona hora.
6: 7 minuts, arribarem a les 9 del matí, gairebé 3 quarts de 9, i seguim amb el programa de Festa Major per fixar-nos ara en el bingo musical que organitza el Club Remes Bano.
1: L'activitat que comptarà a partir de les 7 de la tarda.

0: En parlem via telefònica amb el president del Club de Rem Esbanu, Tomàs Rodríguez, bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Ja ho teniu tot a punt pel bingo musical?
1: Ja ho tenim gairebé tot llest.
0: Gairebé,
1: queden quatre cosetes. Gairebé. Sempre queda alguna coseta.

0: l'any aquest any i va ser un èxit, va anar molt i molt bé. Serà igual? Heu canviat alguna cosa? Com es presenta?
1: Aquest any, com ja tenim una mica més experiència, vam veure on podríem millorar i hem canviat alguna coseta. Per exemple, aquest any, en comptes de fer 3 bingos, en fem 4, i un dels problemes amb el cartró, i aquest any hi hem posat una pantalla gegant, que fa 4 metres de llarg.
0: Molt
1: bé.
0: I
1: una altra cosa que hem canviat és que l'any passat no teníem servei de menjar, que era una cosa que, clar, van ser 3 hores i la gent passava gana i hem dit hem de solucionar d'alguna manera i aquest any a partir.
0: Déu-n'hi-do, doncs canvis cap a millor, perquè espereu que es repeteixi, no, l'èxit?
1: Bueno, per exemple, aquest any hem obert les preinscripcions i ja tenim el 90% de les preinscripcions fetes. Vull dir, queden molt poques. I la previsió és que hi hagi més gent que l'any passat. També és veritat, l'any ho fem al pàrquing sencer de la Caleta, o sigui que esperem que pugui venir molta més gent.
0: Això és veritat, que va ser un lloc que va quedar doncs, tot molt enxubat, perquè l'espai era petit i suposo que no us esperàveu tanta afluència de gent. Per tant, és una novetat també important a destacar. Aquest any, quin tipus de música heu preparat? Quins detalls ens pots avançar?
1: El bingo és com un bingo normal i corrent. L'única cosa que canvia és que en comptes de cantar números, sonen cançons. I aquestes cançons s'hauran de buscar en el cartró. I és com qualsevol altre bingo. S'han d'anar marcant. Si tens línia, aquí tindràs premi. Aquesta és l'única diferència.
0: Quin tipus de cançons? Quina música sonarà?
1: Serà molt transversal. Fins i tot cançons dels anys 60, 80, fins actuals d'avui dia.
0: Perquè una de les gràcies d'un bingo musical és precisament la música, no? que faci aixecar el públic.
1: Exacte, no només volem que es moguin el jovent que es coneixen les cançons avui en dia, sinó que volem que també la gent gran ballin i recordin les cançons que ballaven a la seva època.
0: Com és que vau tenir la idea d'organitzar aquesta activitat?
1: Perquè nosaltres sempre hem cregut que, tot i que som un club de rem, tot el que fem és perquè ens aglutinem tots i celebrem la festa major. Vam dir, què podem fer? Alguna cosa que no s'hagi fet mai a Lloret. I vam dir, mira, fem una quina, però en comptes de fer una quina, és estiu, volem una mica de... Va sortir molt bé, fins i tot hem vist que diferents associacions de Lloret ho han tornat a fer aquest any i estem molt contents d'això, perquè veiem que és una activitat que funciona i que cohesiona. I no només cohesiona entre nosaltres, que era la principal idea, sinó que cohesiona tot el poble. Fins i tot us puc dir que aquest any ve gent de Barcelona i s'han tornat a preinscriure. La veritat és que estem molt contents en aquest sentit.
0: Doncs sí, Dani. A més, jo no sóc una gran entesa, però la manera en com tiràveu les cançons, aquestes fusions que fèieu, estava molt ben fet. Era atractiu, s'escollia la tornada, no? Aquell tros que fa això, moure la gent. Per tant...
1: S'ha tant DJ Chirgo, que no només punxava les cançons, sinó que les ensemblava molt bé i no feia que era una cançó era l'altra, sinó que era un joc i feies partícip sempre al públic. Si hi havia alguna cançó que veies que agradava més, ja tenia prou vista i l'allargava més, feies que la gent s'aixequés. Sortia igual o millor que l'any passat.
0: Segur que sí, esperem que sí. I a més també, possibilitat de guanyar premis.
1: Sí, aquest any ja estem molt contents també. Estem molt contents en general amb tot, però estem molt contents a com els comerços, associacions, empreses de Lloret se'ns estan donant un cop de mà. Tenim més de 70 patrocinadors, tot. Vull dir, és que estem contentíssims. Qui canti alguna línia o algun bingo s'emportarà un piló de coses o experiències i així. La veritat és que molt, molt contents. És molt important que no cal que tothom estigui preinscrit per venir. L'únic que, si volen guanyar algun d'aquests premis, sí.
0: Preveieu que sereu.
1: Ara mateix les preinscripcions estem per sobre de les 400.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja. Sí, estem molt contents. El que sí que hem limitat l'aforament, no tenim clar exactament que ho hem d'acabar de tancar, però això és el que deia, que falten aquests últims, perquè no podem assegurar que el mateix dia quedin cartrons per poder vendre.
0: Doncs queda dit, i Tomàs Rodríguez, com a president del Club Remes Bano, esperem que vagi molt i molt bé aquesta segona edició del bingo musical, que segur que n'hi haurà moltíssim èxit i que segur que anirà molt i molt bé. Moltes gràcies i bona festa
1: moltes
0: major.
1: Moltes gràcies. Us esperem a tots. Merci, igualment.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Bon dia, bona hora, 11 minuts per les 9 i seguim amb actes de festa major perquè l'Atlètic Club Lloret també se suma a la celebració de Santa Cristina. Ho farà aquest dissabte amb la segona edició del torneig de futbol de veteranes.
3: Com a novetat, aquest any es farà en horari nocturn, de 8 del vespre a 11 de la nit, per evitar l'assalt a Lluïssa Beltrons, que està molt contenta de poder organitzar aquest torneig i, de retruc,

0: donar visibilitat al futbol femení i anima a tothom a anar a veure els partits.
1: Com a novetat, es tracta d'un torneig nocturn. Donades doncs, les altes temperatures, hem cregut que era més adient. Començaria al voltant de les 8 de la tarda i acabarien aproximadament a les 11 de la nit. Estem molt contents perquè pensem que és un pas més, també per donar visibilitat sènior, que és una cosa doncs, que ens omple d'orgull poder fer-lo i de donar-li continuïtat també la temporada que ve. Esperem que tinguem afició de públic i que sigui una jornada ben maca.
0: A banda de l'Atlètic Club Lloret, al torneig de veteranes hi participaran el Tordera, el Calella i el Terrassa, futbol del Molí.
2: I seguim avançant, expliquem ara, parlem de dues activitats programades per avui. D'una banda, la piscina municipal acull una nova edició del Mulla't per l'esclerosi, una jornada que recapta fons per la investigació de l'esclerosi múltiple i contribueix a donar visibilitat a aquesta malaltia que només a Catalunya afecta 12.000 persones.
0: Com cada any, aquesta vegada tornaran a repetir que estarà disponible al matí de 10 a 1 i a la tarda de 4 a 8. Com a novetat, enguany organitzen també una classe d'aquagym oberta a tothom. Ja es poden fer les inscripcions tant per telèfon o presencialment a la recepció de la mateixa piscina. Tampoc faltarà l'activitat principal de cada edició, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. Escoltem a Ricard Salines, director de la piscina municipal de Lloret.
3: Com no, també no falta l'activitat principal, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. I com a reconeixement, per cada 1.000 metres nedats, mirarem regalar una invitació que es podrà canviar per una entrada gratuïta a la piscina o per una reserva d'una pista de pàdel.
2: La d'aquest any serà més la desena edició de l'esdeveniment, amb un objectiu clar, arribar als 100.000 metres nedats.
3: Des de que l'Ajuntament gestiona directament la instal·lació, són 10 anys, sí. Des del 2016 fins aquest any, sí. És una activitat específicament de l'aigua, no? D'aquí a nom del Mulla't. Es fa a totes les piscines del país i sí que és un èxit. Nosaltres l'últim any vam aconseguir arribar a fer 66.000 metres solidaris de nedats i aquest any ens agradaria poder arribar als 100.000.
0: Així doncs, recordem, la convocatòria del Mulla't és avui a partir de les 10 del matí a la piscina municipal i amb activitat ben bé fins a les 8 del vespre.

0: I a ritme de country seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora, 7 minuts per les 9, i és que The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina.
1: La banda, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquesta tarda a la Roca de Maig. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima a tothom a assistir-hi i assegura que és oberta a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no tenim ni idea.
2: Fem un concert ballada per tothom, i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country només fa lay dance, i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, doncs fem molt de que sí, són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més, perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
0: The Country Revival Farmers, a qui sentim de fons i que fa molts anys que actuen aquí a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball. Va ser als anys 90, i tot va ser, a més, d'una manera molt casual.
2: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies, que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballar, que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio. Un dia em truca un representant: voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
1: El concert de The Country Revival Farmers és avui a 2:15 de vespre a la Roca de Maig.

4 minuts i mig per les 9 del matí. Acabem el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 21 de juliol, en què hem començat entrevistant a Pol Esteve sobre el seu article al SESMÓN. Pol Esteve és doctor, arquitecte i investigador i ha escrit un article sobre la revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar. Ens n'ha parlat destacant que la discoteca Revolution, a la seva inauguració l'any 1969, va marcar un abans i un després a tota la costa. Segons l'autor, els locals d'oci nocturn van tenir un paper clau en el desenvolupament de la costa mediterrània a tot l'estat espanyol i especialment, segons expliquen aquest article, a la Costa Brava i a Lloret de Mar. Doncs hem parlat amb ell i podeu recuperar l'entrevista escoltant de nou el Bon Dia, Bona Hora o bé la notícia que penjarem d'aquí a una estona a la nostra pàgina web. Al Bon Dia, Bona Hora d'avui també hem escoltat un dels temes de Marc Béjar, Estiu amb tu, una de les últimes cançons que ha publicat el lloretenc, que des de fa un any que va treure la seva primera cançó ha publicat alguns altres temes i ens ha explicat que no vol dedicar-se professionalment a la música, però sí que li agrada molt i vol dedicar-hi més hores i ha començat a fer cançons de diferents estils, totes en català, i té moltes altres, té molts altres temes mig embastats i per tant ben aviat els podrem anar sentint. Nosaltres hem posat aquest Estiu amb tu, però us convidem a escoltar totes les seves cançons, aquest artista amb totes les lletres, Marc Béjar, que s'ho fa tot ell mateix, ens explicava també, excepte el que és les guitarres que les encarrega, però tota la resta ho fa ell sol. Més música hem tingut aquí al Bon Dia, Bona Hora amb 31 Fam i DJ Boogie. Són els artistes que oferiran el concert de Festa Major la nit de Santa Cristina, per tant divendres a la nit a l'aparcament de Sa Caleta, caps de cartell. Primer actuarà DJ Boogie i tot seguit hi haurà l'actuació de 31 Fam. Hem parlat amb els dos artistes que ens han explicat una mica com serà aquest concert que han preparat per Festa Major. També sobre la Festa Major hem parlat amb Tomàs Rodríguez, que és el president del Club Rem Esbano, perquè dissabte arriba una activitat que l'any passat va ser tot un èxit i que aquest any arriba amb certes novetats. És el bingo musical a l'aparcament de Sa Caleta. Tomàs Rodríguez ens ha explicat que han après del que van fer l'any passat i han millorat algunes coses. Per exemple, l'espai. Es farà en un espai més ampli, allà mateix a l'aparcament de Sa Caleta. Hi haurà, si preveu, més de 500 persones. De fet, les 500 places que havien posat a disposició de manera prèvia doncs ja s'han esgotat i preveuen que se'n venguin un centenar més. Per tant, èxit ja per avançat d'aquest bingo musical amb música de tot el temps per atrapar tot tipus de públic a l'espai de Sa Caleta. Cartrons que valen 15 euros i que permetran jugar a 4 bingos diferents amb més de 6.000 euros que repartiran en premis gràcies als 70 col·laboradors entre comerciants, empreses i diferents entitats que han col·laborat amb el bingo musical d'Esbano. Per tant, Tomàs Rodríguez ens deia que estan molt i molt contents i esperen que vagi molt i molt bé aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a l'aparcament de Sa Caleta, on també es faran divendres a la nit els concerts de Festa Major. De cara també a dissabte al vespre hi haurà una altra activitat de Festa Major, el torneig de futbol de veteranes organitzat per el Club Atlètic Lloret. Lluïsa Beltrons, vicepresidenta de l'entitat, ens ha explicat que han canviat una mica l'horari respecte a les altres edicions. El fan més tard perquè no faci tanta calor i per tant serà en horari nocturn i espera també que vagi molt i molt bé aquest torneig que vol donar visibilitat al futbol femení i en concret al futbol femení sènior. I hem recordat que avui se celebra el Mullet per l'Esclerosi a la piscina de Lloret i de cara a la tarda concert de The Country Revival Farmers a la Roca d'en Maig. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts. Tornarem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que vagi molt i molt bé.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina. La banda musical, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquesta tarda a la Roca d'en Maig. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima a tothom a assistir-hi i assegura que és obert a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no en tenen ni idea.
3: Fem un concert ballada per tothom i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country només fa lay dance i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, pues fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
2: The Country Revival Farmers, que fa molts anys que actua a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball. I tot va ser d'una manera molt casual.
3: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballar, que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio, varen acabar. Un dia em truca un representant, voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
2: El concert de The Country Revival Farmers es farà avui a 8:15 del vespre a la Roca d'en Maig.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

passo amb tu. Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. La piscina municipal de Lloret acull avui, durant tot el dia, una nova edició del Mulla't per l'esclerosi, una jornada que recapta fons per la investigació de l'esclerosi múltiple i contribueix a donar visibilitat a aquesta malaltia que només a Catalunya afecta 12.000 persones. Com cada any, aquesta vegada tornaran a repetir amb la instal·lació d'un inflable aquàtic gegant que estarà disponible al matí de 10 a 1 i a la tarda de 4 a 8. Com a novetat, enguany organitzen també una classe d'aquagym oberta a tothom. Tampoc faltarà l'activitat principal de cada edició, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. Escoltem Ricard Salines, director de la piscina municipal.
3: Com no, també no falta l'activitat principal, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. I com a reconeixement, per cada 1.000 metres nedats, mirarem regalar una invitació que es podrà bescanviar per una entrada gratuïta a la piscina o per una reserva d'una pista de padel.
2: La d'enguany serà, a més, la desena edició de l'esdeveniment amb un objectiu clar: arribar als 100.000 metres nedats.
3: Des de que l'Ajuntament gestiona directament la instal·lació, són 10 anys, sí. Des del 2016 fins aquest any, sí. És una activitat específicament de l'aigua, no? D'aquí el nom del Mulla't. Es fa a totes les piscines del país i sí que és un èxit. Nosaltres l'últim any vam aconseguir arribar a fer 66.000 metres solidaris de nedats i aquest any ens agradaria poder arribar als 100.000.
2: Així doncs, la convocatòria del Mulla't és avui, durant tot el matí i tarda, a la piscina municipal i amb activitats ben bé fins a les 8 del vespre.
4: La previsió meteorològica.
2: Escoltem a continuació la previsió del temps amb el nostre company Xavier Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en aquest context de calor molt intensa, amb temperatures per sobre de la mitjana, situació que arrosseguem des d'abans que comencés l'estiu, de fet, i avui no serà una excepció. Després d'una nit que ha tornat a ser càlida, tropical, avui al centre del dia tornarem a superar àmpliament els 30 graus, sobretot a l'interior de Lloret, és on es registraran els valors més elevats del municipi, i amb xafogor marcada aquesta humitat, també alimentada pels vents marítims. Amb sol en general, uns intervals de núvols que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans, totalment inofensius, no s'espera pluja, i pols en suspensió, que continuarà mantenint aquest cel enterbolit. Dimecres, dijous, continuarà fent força calor. Potser restem algun grau en la temperatura. Pocs canvis de moment durant gran part de la setmana, amb aquest cel enterbolit però força assolellat, sense pluja, temperatures per sobre del que tocaria, però atenció, perquè a partir del cap de setmana els mapes van confirmant que finalment arribarà l'esperada refrescada o esperada baixada de les temperatures. No s'espera que vingui de cop i volta una situació extrema o molt diferent de la que estem vivint, però sí que sembla que les temperatures es normalitzaran entre el cap de setmana, sobretot diumenge, i també l'inici de la setmana vinent. Per tant, tindríem calor molt suportable de dia i nits molt més agradables i potser un augment de la inestabilitat. Tot plegat queden dies i, per tant, ho haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. La temperatura a aquesta hora a Lloret de Mar és de 31 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Red.
2: Ritme l'estiu.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Marc Béjar ha publicat nous temes. El lloretenc, que fa un any va treure la seva primera cançó, Com dues fulles, ha publicat algunes peces més. Amb el seu primer tema ens explicava que sempre havia fet música electrònica i va voler fer alguna cosa diferent, així que va publicar Com dues fulles. A partir d'aquí ha anat fent altres cançons en català amb ganes de provar diferents estils i parlant de diferents coses, tot i que sobretot giren entorn a l'amor.
4: Temes els que surten, la veritat és que molts parlen d'amor i intento canviar-ho, però alguns altres són històries que invento o que m'agradarien o que penso que la gent viu. No sé, quan veig algú, doncs dic la vida d'aquest com seria i llavors faig una cançó. La primera va ser una rumba, la segona va ser una cançó potser la més de cantautor, més senzilla. La tercera va ser un vals de piano. La quarta és potser un tema més pop. Tampoc soc molt expert en estils, però jo crec que és el més pop de tots. He tornat a fer una rumba i ara estic intentant fer coses més electròniques, també, portar el català cap al sector més electrònic, perquè al final és el que m'agrada, el que més senzill de fer.
3: A l'hora d'escriure, de vegades parla de coses que li han passat a ell mateix, d'altres es fixa en terceres persones i també escriu sobre coses que li agradaria que li passessin. Escollir una cançó preferida, però no és fàcil.
4: Com dues fulles tinc ara jo perquè és la primera. Et diria que Camins de llum és potser la que més m'agrada perquè al final tracta d'un tema més personal. I una de les que estic fent ara jo crec que és una de les meves preferides, l'Afrobeat aquest. És molt... no sé, la lletra m'agrada molt com ha quedat.
3: La més complexa, això sí, ha estat Estiu amb tu, que també li agrada molt com ha quedat.
4: Ha quedat molt guai. Al final anava a ser molt més senzilla, amb una guitarra i ja està, i vaig començar a afegir trompetes, i no sé, i al final es van acabar emplanant, i és, diria que és la producció més complicada que he fet, perquè he hagut d'emular una banda amb molts instruments des de l'ordinador. M'ho faig tot jo, tinc aparatos a casa que, per exemple, un és per simular les trompetes, és un bufador, i mentre toco amb el piano jo bufo, i llavors s'emula el que se'n diu l'expressió de la trompeta. L'única cosa que sí que no faig jo és les guitarres. Jo xapurreo com puc amb la guitarra i llavors l'envio a un guitarrista perquè me la faci bé.
3: Tot i que li agradaria dedicar més temps a la música, pensa que prefereix que es quedi com una afició i no dedicar-s'hi professionalment.
4: M'ha passat amb moltes coses de la meva vida, no? Els vídeos va començar amb un hobby i m'hi vaig acabar dedicant. Ara sóc enginyer software, també. Tot va començar amb cosetes per mi, m'hi vaig acabar dedicant. Llavors, la música crec que ho vull mantenir com a hobby, perquè si m'hi dedico potser ho cremo. Llavors, crec que es quedarà com a hobby, però sí que és veritat que m'agradaria dedicar-li una miqueta més de temps del que ho faig. Però bueno, ho he de compaginar amb la feina.
3: Les cançons de Marc Béjar es poden escoltar a les principals plataformes digitals i també a Nova Ràdio Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si es pot del moment.
7: Escoltes la fórmula musical.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova
2: Ràdio Lloret. És la una del migdia.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Atlètic Club Lloret també se suma a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest dissabte amb la segona edició del torneig de futbol de veteranes. Com a novetat, aquest any es farà en horari nocturn, de 8 del vespre a 11 de la nit, per evitar les altes temperatures. Ho ha explicat la vicepresidenta del club, Lluïsa Baltrons, que està molt contenta de poder organitzar aquest torneig i, de retruc, donar visibilitat al futbol femení i anima tothom a anar a veure els partits.
5: Com a novetat, es tracta d'un torneig nocturn, donades doncs, les altes temperatures. Hem cregut que era més adient fer-ho a aquestes hores. En principi, el primer partit començaria al voltant de les 8 de la tarda i acabarien aproximadament a les 11 de la nit. Estem molt contents perquè pensem que és un pas més, també per donar visibilitat al futbol femení, en aquest cas al futbol femení sènior, que és una cosa doncs, que ens omple d'orgull poder fer-lo i de donar-li continuïtat també la temporada que ve. Esperem que tinguem afició de públic i que sigui una jornada ben maca.
4: A banda de l'Atlètic Club Lloret, el torneig de veteranes hi participaran el Tordera, el Calella i el Terrassa. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre al camp de futbol del Molí.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

D'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Després de l'èxit de l'any passat, el Club Rem Esbano organitza aquest dissabte la segona edició del Bingo Musical. Ho farà amb algunes novetats que, tal com apunta el president de l'entitat, Tomàs Rodríguez, milloraran l'experiència dels participants.
4: Aquest any, en comptes de fer 3 bingos, en fem 4. I un dels problemes que ens vam trobar és que a la gent li costava molt identificar quina cançó era amb el cartró, i aquest any hi hem posat una pantalla gegant, que fa 4 metres de llarg. Altra cosa que hem canviat és que l'any passat no teníem servei de menjar, que era una cosa que, clar, van ser 3 hores i la gent passava gana, i hem dit, hem de solucionar d'alguna manera, i aquest any, a part d'una barra de begudes, també fem servei de sopar. També és veritat que l'any passat ens vam quedar una mica curts d'espai i aquest any ho fem al pàrquing sencer de l'Atleta, o sigui que esperem que pugui venir molta més gent.
3: El funcionament és el mateix que un bingo normal, però en lloc de dir números, sonen cançons, la qual cosa fa ballar el públic, que passa una bona estona. A més, es repartiran més de 6.000 euros en premis.
4: És com un bingo normal i corrent, l'única cosa que canvia és que, en comptes de cantar números, sonen cançons. I aquestes cançons s'hauran de buscar en el cartró. I és com qualsevol altre bingo. S'han d'anar marcant, si tens línia, es canta línia, i si tens bingo, cantem bingo, i tindràs premi. Aquesta és l'única diferència. Tenim més de 70 patrocinadors i repartirem més de 6.000 euros en premis, fins i tot. Vull dir, és que estem contentíssims. Qui canti alguna línia o algun bingo s'emportarà un piló de coses.
3: La música escollida serà molt coneguda i de totes les èpoques per atrapar tot tipus de públic.
4: Serà molt transversal, fins i tot cançons dels anys 60, 80 fins a actuals d'avui dia. No només volem que es moguin el jovent, que es coneixen les cançons avui en dia, sinó que volem que també la gent gran ballin i recordin les cançons que ballaven a la seva època.
3: El bingo musical d'Esbano s'ha programat per aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'aparcament de Sacaleta i s'hi espera la participació de més de 500 persones.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar centra un dels articles de l'últim número de la SESMÓN, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret. El text és obra del doctor arquitecte i investigador Pol Esteve Castelló. L'article posa el focus en la discoteca Revolution, que amb la seva obertura l'any 1969 va marcar un abans i un després en l'oci nocturn de la Costa Brava i també de bona part de la costa mediterrània. Escoltem Pol Esteve.
4: Després de veure els estudis que es van fer als anys 60 i 70 sobre el desenvolupament urbanístic i turístic de la costa, catalana especialment, però que també aplica per les mateixes lògiques a tota la costa mediterrània espanyola, hi havia un sociòleg, Mario Gaviria, i una de les coses que va observar és que la inversió estrangera, quan en els moments que s'obre Espanya a les divises estrangeres i per tant comencen a arribar inversors que volen invertir en la indústria del turisme, fan dues peticions concretes. Una és que hi hagin platges verges, però conjuntament amb l'oci de la platja es buscava un oci nocturn.
3: En el seu article, Esteve explica la relació entre el desenvolupament de l'oci nocturn i el creixement turístic, tot centrant-se en el cas de la discoteca Revolution. Segons detalla, la seva inauguració va arribar en un moment en què emprenedors locals i inversors gironins, que havien fet fortuna amb la indústria del suro, començaven a apostar per petits espais de ball. Un fenomen que amb el temps també va treure capital estranger per construir hotels i urbanitzacions.
4: Lloret ja tenia una indústria, per dir-ho així, de l'oci nocturn abans. Hi havia un munt d'espais, de Relicario, Acapulco, Istanbul, Sant Trop, Torre Marbe i molts més, però potser eren d'unes dimensions una mica més petites, funcionaven entre el que podria ser un bar musical i un espai de ball. I en canvi, Revolution sí que veiem que es constitueix una discoteca moderna, com podríem entendre-la des d'una perspectiva contemporània. És a dir, un espai de ball que té una pista de ball dedicada exclusivament, com aquell que diu, a ballar música que estigui pregravada. També tenia una escala diferent a tots els espais que hi havien hagut abans.
3: L'investigador també destaca que l'arrencada de l'oci nocturn a la Costa Brava va coincidir amb un dels moments de màxima arribada de turistes.
4: Fa un estudi, no?, de dir en quins moments s'obren totes les discoteques a la Costa Brava, i sí que es veu que hi ha un pic, diguem-ne, d'intensitat entre finals dels 60 i principis dels 70, i que això coincideix també amb un pic d'arribada de turistes. Aleshores, és Lloret, però no només és Lloret, és a dir, és entendre tota la Costa Brava com aquesta gran conurbació turística, que a més hi ha moviment entre uns pobles i altres, entre unes localitats i altres, de turistes que van a la discoteca de Lloret però potser no es queden a Lloret, etc. No? És a dir, per tant, sí que s'entén com aquest continu, i en aquest continu del que és la Costa Brava sí que és veritat que a partir del 69 fins al 72, més o menys, hi ha com aquest boom d'obertures i també un boom, doncs, turístic.
3: L'article es tanca amb una reflexió sobre el paper del turisme. Pol Esteve defensa que, més enllà de les molèsties que sovint genera, també és una font de plaer i d'oportunitats.
4: Entenem la crítica, i ara es fa servir aquesta expressió del turisme de borratxera, i segurament també hi ha maneres i maneres d'utilitzar aquests espais i maneres de trobar una certa convivència social al voltant d'aquest tipus d'espais. Hem de pensar també que als anys 60, quan s'inauguren moltes d'aquestes discoteques a Lloret i altres localitats de la costa, són espais molt més transversals. En aquell moment, aquests espais de trobada i de sociabilització al voltant del ball i de la música també tenien un efecte, diguem-ne, de social, no? Eren espais que a l'estiu s'utilitzaven pels turistes, però que en molts moments durant l'hivern també s'utilitzaven per la societat local, i que veies que moltes festes, des de carnestoltes, de trobades d'altre tipus, també havien succeït.
3: Si en voleu saber més, podeu llegir l'article complet a l'últim número de la SESMÓN, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. 31 FAM, caps de cartell de la Festa Major de Santa Cristina i DJ Rugí actuaran aquest divendres 24 de juliol a l'aparcament de Sa Caleta. El primer a pujar a l'escenari serà DJ Rugí a partir de les 9 del vespre. El DJ, que ja va col·laborar amb 31 FAM en el remix de Nens del Barri, promet una sessió pensada per a tots els públics. Ell mateix ens en dona més detalls.
4: Doncs DJ Rugi és un DJ de Vallgorguina, que ara viu a Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava també, que bueno, va començar el 2013 de ben jove i fins al 2021 no va poder focalitzar-se amb el seu somni, que era punxar. Seguim fent voltes per tot Catalunya, rebentant-ho a cada show amb un molt bon micròfon, amb esperit d'animació, 28 anys, amant del futbol, creador de contingut i a tope amb tot el que vingui.
3: Aquest mateix també anima tothom a acostar-se a Sa Caleta per gaudir d'una nit de festa, amb un viatge que diu que passarà per tots els gèneres musicals.
4: Estic molt, molt content per venir a la Festa Major de Lloret. Estic molt il·lusionat i vinc amb un show bastant preparat per fer trempar a la gent jove, a la gent gran i tothom qui passa per allà que s'hi vulgui quedar, sobretot. Jo crec que passarem per tots els gèneres musicals, sobretot sapiguent que tindrem el concert de 31 FAM, tindrem molta gent jove, llavors passarem des de la música urbana, des de la música pop internacional, música catalana, música espanyola... Ja et dic, passarem per tot arreu. Farem un bon viatge.
3: Cap a les 11 de la nit serà el torn de 31 FAM, caps de cartell de la Festa Major de Santa Cristina d'aquest any. La banda presentarà el directe de R31, el seu últim projecte, ambientat com si fos un programa de ràdio en directe. Ens ho explica Lil Didi, un dels integrants del grup.
5: Tenim moltes ganes d'anar a Lloret perquè fa molt de temps que no fem algun concert per aquella zona de la Costa Brava i la veritat que ens fa bastanta il·lusió. I jo crec que el que podrem trobar és el que hem anat fent durant tota la gira. Nosaltres ja tenim un show que el vam estar preparant durant el desembre i és el show que estem fent durant tota la gira i jo crec que sobretot podreu trobar molta festa. Portem tota la banda, portem ballarines, portem un show dedicat a tot el que seria la temporada 2, el nostre últim àlbum, i està molt guapo perquè està rotllo ambientat com si fos un programa de ràdio en directe i doncs segueix tota l'estètica aquesta que hem fet per R31.
3: Pel que fa al repertori, el grup assegura que no hi podran faltar els grans èxits que els han fet populars.
5: Home, jo crec que no poden faltar clàssics com Nens del Barri, Valentina, Sincero, temes pues, que ja són mítics de la banda. I pues, això, jo crec que la gent d'allà Lloret segur que se'n sap alguna. Bé, jo sempre dic el mateix, de que el bo que tenim nosaltres és que a la que escoltes la primera cançó ja saps que som nosaltres. Tenim com una mena de sonoritat que crec que aquí a Catalunya ningú la fa. Si una cosa bona tenim és que ens agrada fer família i que la gent es senti còmoda i s'estimi durant el concert, saps? Que això és algo que sempre ho tenim en compte nosaltres.
3: Els concerts tindran lloc a l'aparcament de Sa Caleta. DJ Rugi obrirà la nit a les 9 del vespre i a partir de les 11 serà el torn de 31 FAM, una de les bandes de música urbana més destacades del panorama català.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar a motiu de la Festa Major de Santa Cristina. La banda musical, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquesta tarda a la Roca de Maig. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima a tothom a assistir-hi i assegura que és obert a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no en tenen ni idea.
3: Fem un concert ballada per tothom i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country només fa lay dance i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, doncs fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més, perquè et fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
2: The Country Revival Farmers, que fa molts anys que actua a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball. I tot va ser d'una manera molt casual.
3: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballar, que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio, varen acabar. Un dia em truca un representant, voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
2: El concert de The Country Revival Farmers es farà avui a 8:15 del vespre a la Roca d'en Maig.
4: La previsió meteorològica.
2: Escoltem a continuació la previsió del temps amb el nostre company Xavier Segura.
5: Continuem immersos en aquest context de calor molt intensa, amb temperatures per sobre de la mitjana, situació que arrosseguem des d'abans que comencés l'estiu, de fet, i avui no serà una excepció. Després d'una nit que ha tornat a ser càlida, tropical, avui al centre del dia tornarem a superar àmpliament els 30 graus, sobretot a l'interior de Lloret, és on es registraran els valors més elevats del municipi, i amb xafogó marcada aquesta humitat també alimentada pels vents marítims. Amb sol en general, alguns intervals de núvols que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans, totalment inofensius, no s'espera pluja, i pols en suspensió, que continuarà mantenint aquest cel enterbolit. Dimecres, dijous, continuarà fent força calor, potser restem algun grau en la temperatura. Pocs canvis de moment durant gran part de la setmana, amb aquest cel enterbolit però força assolellat, sense pluja, temperatures per sobre del que tocaria, però atenció, perquè a partir del cap de setmana els mapes van confirmant que finalment arribarà l'esperada refrescada o esperada baixada de les temperatures. No s'espera que vingui de cop i volta una situació extrema o molt diferent de la que estem vivint, però sí que sembla que les temperatures es normalitzaran entre el cap de setmana, sobretot diumenge, i també l'inici de la setmana vinent. Per tant, tindríem calor molt suportable de dia i nits molt més agradables i potser un augment de la inestabilitat. Tot plegat queden dies i, per tant, ho haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. La temperatura a aquesta hora a Lloret de Mar és de 31 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: It's just gonna be crazy. I think we got it.
1: 90.2 FM.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Marc Béjar ha publicat nous temes. El lloretenc, que fa un any va treure la seva primera cançó, Com dues fulles, ha publicat algunes peces més. Amb el seu primer tema ens explicava que sempre havia fet música electrònica i va voler fer alguna cosa diferent, així que va publicar Com dues fulles. A partir d'aquí ha anat fent altres cançons en català amb ganes de provar diferents estils i parlant de diferents coses, tot i que sobretot giren entorn a l'amor.
4: Temes els que surten, la veritat és que molts parlen d'amor i intento canviar-ho, però alguns altres són històries que invento o que m'agradarien o que penso que la gent viu. No sé, quan veig algú, doncs dic la vida d'aquest com seria i llavors faig una cançó. La primera va ser una rumba, la segona va ser una cançó potser la més de cantautor, més senzilla. La tercera va ser un vals de piano. La quarta és potser un tema més pop. Tampoc soc molt expert en estils, però jo crec que és el més pop de tots. He tornat a fer una rumba i ara estic intentant fer coses més electròniques, també, portar el català cap al sector més electrònic, perquè és, al final és el que m'agrada, el que més senzill de fer.
3: A l'hora d'escriure, de vegades parla de coses que li han passat a ell mateix, d'altres es fixa en terceres persones i també escriu sobre coses que li agradaria que li passessin. Escollir una cançó preferida, però no és fàcil.
4: Com dues fulles, tinc carinyo perquè és la primera. Et diria que Camins de llum és potser la que més m'agrada perquè al final tracta d'un tema més personal. I una de les que estic fent ara jo crec que és una de les meves preferides, l'Afrobeat aquest. És molt... no sé, la lletra m'agrada molt com ha quedat.
3: La més complexa, això sí, ha estat Estiu amb tu, que també li agrada molt com ha quedat.
4: Ha quedat molt guai. Al final anava a ser molt més senzilla, amb una guitarra i ja està, i vaig començar a afegir trompetes, i no sé, i al final es van acabar emplanant, i és, diria que és la producció més complicada que he fet, perquè he hagut d'emular una banda amb molts instruments des de l'ordinador. M'ho faig tot jo, tinc aparatos a casa que, per exemple, un és per simular les trompetes, és un bufador, i mentre toco amb el piano jo bufo, i llavors s'emula el que se'n diu l'expressió de la trompeta. L'única cosa que sí que no faig jo és les guitarres. Jo xapurreo com puc amb la guitarra i llavors l'envio a un guitarrista perquè me la faci bé.
3: Tot i que li agradaria dedicar més temps a la música, pensa que prefereix que es quedi com una afició i no dedicar-s'hi professionalment.
4: M'ha passat amb moltes coses de la meva vida, no? Els vídeos va començar amb un hobby i m'hi vaig acabar dedicant. Ara sóc enginyer software, també. Tot va començar amb cosetes per mi, m'hi vaig acabar dedicant. Llavors, la música crec que ho vull mantenir com a hobby, perquè si m'hi dedico potser ho cremo. Llavors, crec que es quedarà com a hobby, però sí que és veritat que m'agradaria dedicar-li una miqueta més de temps del que ho faig. Però bueno, ho he de compaginar amb la feina.
3: Les cançons de Marc Béjar es poden escoltar a les principals plataformes digitals i també a Nova Ràdio Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical
10: de la ràdio de Mar.

0: preu esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Atlètic Club Lloret també se suma a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest dissabte amb la segona edició del torneig de futbol de veteranes. Com a novetat, aquest any es farà en horari nocturn, de 8 del vespre a 11 de la nit, per evitar les altes temperatures. Ho ha explicat la vicepresidenta del club, Lluïsa Baltrons, que està molt contenta de poder organitzar aquest torneig i, de retruc, donar visibilitat al futbol femení i anima tothom a anar a veure els partits.
3: Com a novetat, es tracta d'un torneig nocturn, donades doncs, les altes temperatures. Hem cregut que era més adient fer-ho a aquestes hores. En principi, el primer partit començaria al voltant de les 8 de la tarda i acabarien aproximadament a les 11 de la nit. Estem molt contents perquè pensem que és un pas més, també per donar visibilitat al futbol femení, en aquest cas al futbol femení sènior, que és una cosa doncs, que ens omple d'orgull poder fer-lo i de donar-li continuïtat també la temporada que ve. Esperem que tinguem afició de públic i que sigui una jornada ben maca.
2: A banda de l'Atlètic Club Lloret, el torneig de veteranes hi participaran el Tordera, el Calella i el Terrassa. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre al camp de futbol del Molí.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Després de l'èxit de l'any passat, el Club Rem es Bano organitza aquest dissabte la segona edició del Bingo Musical. Ho farà amb algunes novetats que, tal com apunta el president de l'entitat, Tomàs Rodríguez, milloraran l'experiència dels participants.
4: Aquest any, en comptes de fer 3 bingos, en fem 4. I un dels problemes que ens vam trobar és que a la gent li costava molt identificar quina cançó era amb el cartró, i aquest any hi hem posat una pantalla gegant, que fa 4 metres de llarg. Altra cosa que hem canviat és que l'any passat no teníem servei de menjar, que era una cosa que, clar, van ser 3 hores i la gent passava gana, i hem dit, hem de solucionar d'alguna manera, i aquest any, a part d'una barra de begudes, també fem servei de sopar. També és veritat que l'any passat ens vam quedar una mica curts d'espai i aquest any ho fem al pàrquing sencer de l'Atleta, o sigui que esperem que pugui venir molta més gent.
3: El funcionament és el mateix que un bingo normal, però en lloc de dir números, sonen cançons, la qual cosa fa ballar el públic, que passa una bona estona. A més, es repartiran més de 6.000 euros en premis.
4: És com un bingo normal i corrent, l'única cosa que canvia és que, en comptes de cantar números, sonen cançons. I aquestes cançons s'hauran de buscar en el cartró. I és com qualsevol altre bingo. S'han d'anar marcant, si tens línia, es canta línia, i si tens bingo, cantem bingo, i tindràs premi. Aquesta és l'única diferència. Tenim més de 70 patrocinadors i repartirem més de 6.000 euros en premis, fins i tot. Vull dir, és que estem contentíssims. Qui canti alguna línia o algun bingo s'emportarà un piló de coses.
3: La música escollida serà molt coneguda i de totes les èpoques per atrapar tot tipus de públic.
4: Serà molt transversal, fins i tot cançons dels anys 60, 80 fins a actuals d'avui dia. No només volem que es moguin el jovent, que es coneixen les cançons avui en dia, sinó que volem que també la gent gran ballin i recordin les cançons que ballaven a la seva època.
3: El bingo musical d'Es Bano s'ha programat per aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'aparcament de Sacaleta i s'hi espera la participació de més de 500 persones.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: respirava i è tornata secca un macchinen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: És aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. La revolució de l'oci nocturn a Lloret de Mar centra un dels articles de l'últim número de l'Assessmon, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret. El text és obra del doctor arquitecte i investigador Pol Esteve Castelló. L'article posa el focus en la discoteca Revolution, que amb la seva obertura l'any 1969 va marcar un abans i un després en l'oci nocturn de la Costa Brava i també de bona part de la costa mediterrània. Escoltem Pol Esteve.
3: Després de veure els estudis que es van fer els anys 60 i 70 sobre el desenvolupament urbanístic i turístic de la costa, catalana especialment, però que també aplica per les mateixes lògiques a tota la costa mediterrània espanyola, hi havia un sociòleg, Mario Gaviria, i una de les coses que va observar és que la inversió estrangera, quan en els moments que s'obre Espanya a les divises estrangeres i per tant comencen a arribar inversors que volen invertir en la indústria del turisme, fan dues peticions concretes. Una és que hi hagin platges verges, però conjuntament amb l'oci de la platja es buscava un oci nocturn.
2: En el seu article, Esteve explica la relació entre el desenvolupament de l'oci nocturn i el creixement turístic, tot centrant-se en el cas de la discoteca Revolution. Segons detalla, la seva inauguració va arribar en un moment en què emprenedors locals i inversors gironins, que havien fet fortuna amb la indústria del suro, començaven a apostar per petits espais de ball. Un fenomen que amb el temps també va treure capital estranger per construir hotels i urbanitzacions.
3: Lloret ja tenia una indústria, per dir-ho així, de l'oci nocturn abans. Hi havia un munt d'espais, Relicario, Acapulco, Istanbul, Sant Trop, Torre Marbe i molts més, però potser eren d'unes dimensions una mica més petites, funcionaven entre el que podria ser un bar musical i un espai de ball. I en canvi, Revolution sí que veiem que es constitueix una discoteca moderna, com podríem entendre-la des d'una perspectiva contemporània. És a dir, un espai de ball que té una pista de ball dedicada exclusivament, com aquell que diu, a ballar música que estigui pregravada. També tenia una escala diferent a tots els espais que hi havien hagut abans.
2: L'investigador també destaca que l'arrencada de l'oci nocturn a la Costa Brava va coincidir amb un dels moments de màxima arribada de turistes.
3: Fa un estudi, no?, de dir en quins moments s'obren totes les discoteques a la Costa Brava, i sí que es veu que hi ha un pic, diguem-ne, d'intensitat entre finals dels 60 i principis dels 70, i que això coincideix també amb un pic d'arribada de turistes. Aleshores, és Lloret, però no només és Lloret, és a dir, és entendre tota la Costa Brava com aquesta gran conurbació turística, que a més hi ha moviment entre uns pobles i altres, entre unes localitats i altres, de turistes que van a la discoteca de Lloret però potser no es queden a Lloret, etc. No? És a dir, per tant, sí que s'entén com aquest continu, i en aquest continu del que és la Costa Brava sí que és veritat que a partir del 69 fins al 72, més o menys, hi ha com aquest boom d'obertures i també un boom, doncs, turístic.
2: L'article es tanca amb una reflexió sobre el paper del turisme. Pol Esteve defensa que, més enllà de les molèsties que sovint genera, també és una font de plaer i d'oportunitats.
3: Entenem la crítica, i ara es fa servir aquesta expressió del turisme de borratxera, i segurament també hi ha maneres i maneres d'utilitzar aquests espais i maneres de trobar una certa convivència social al voltant d'aquest tipus d'espais. Hem de pensar també que als anys 60, quan s'inauguren moltes d'aquestes discoteques a Lloret i altres localitats de la costa, són espais molt més transversals. En aquell moment, aquests espais de trobada i de sociabilització al voltant del ball i de la música també tenien un efecte, diguem-ne, de social, no? Eren espais que a l'estiu s'utilitzaven pels turistes, però que en molts moments durant l'hivern també s'utilitzaven per la societat local, i que veies que moltes festes, des de carnestoltes, de trobades d'altre tipus, també havien succeït.
2: Si en voleu saber més, podeu llegir l'article complet a l'últim número de l'Assessmon, la revista anual de l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Com vas? Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quan dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
1: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. 31 FAM, caps de cartell de la Festa Major de Santa Cristina i DJ Rogí actuaran aquest divendres 24 de juliol a l'aparcament de Sa Caleta. El primer a pujar a l'escenari serà DJ Rogí a partir de les 9 del vespre. El DJ, que ja va col·laborar amb 31 FAM en el remix de Nens del Barri, promet una sessió pensada per a tots els públics. Ell mateix ens en dona més detalls.
2: Doncs DJ Rugi és un DJ de Vallgorguina, que ara viu a Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava també, que bueno, va començar el 2013 de ben jove i fins al 2021 no va poder focalitzar-se amb el seu somni, que era punxar. Seguim fent voltes per tot Catalunya, rebentant-ho a cada show amb un molt bon micròfon, amb esperit d'animació, 28 anys, amant del futbol, creador de contingut i a tope amb tot el que vingui.
1: Aquest mateix també anima tothom a acostar-se a Sa Caleta per gaudir d'una nit de festa, amb un viatge que diu que passarà per tots els gèneres musicals.
2: Estic molt, molt content per venir a la Festa Major de Lloret. Estic molt il·lusionat i vinc amb un show bastant preparat per fer trempar a la gent jove, a la gent gran i tothom qui passa per allà que s'hi vulgui quedar, sobretot. Jo crec que passarem per tots els gèneres musicals, sobretot sapiguent que tindrem el concert de 31 FAM, tindrem molta gent jove, llavors passarem des de la música urbana, des de la música pop internacional, música catalana, música espanyola... Ja et dic, passarem per tot arreu. Farem un bon viatge.
1: Cap a les 11 de la nit serà el torn de 31 FAM, caps de cartell de la Festa Major de Santa Cristina d'aquest any. La banda presentarà el directe de R31, el seu últim projecte, ambientat com si fos un programa de ràdio en directe. Ens ho explica Lil Didi, un dels integrants del grup.
3: Tenim moltes ganes d'anar a Lloret perquè fa molt de temps que no fem algun concert per aquella zona de la Costa Brava i la veritat que ens fa bastanta il·lusió. I jo crec que el que podrem trobar és el que hem anat fent durant tota la gira. Nosaltres ja tenim un show que el vam estar preparant durant el desembre i és el show que estem fent durant tota la gira i jo crec que sobretot podreu trobar molta festa. Portem tota la banda, portem ballarines, portem un show dedicat a tot el que seria la temporada 2, el nostre últim àlbum, i està molt guapo perquè està rotllo ambientat com si fos un programa de ràdio en directe i doncs segueix tota l'estètica aquesta que hem fet per R31.
1: Pel que fa al repertori, el grup assegura que no hi podran faltar els grans èxits que els han fet populars.
3: Home, jo crec que no poden faltar clàssics com Nens del Barri, Valentina, Sincero, temes pues, que ja són mítics de la banda. I pues, això, jo crec que la gent d'allà Lloret segur que se'n sap alguna. Bé, jo sempre dic el mateix, de que el bo que tenim nosaltres és que a la que escoltes la primera cançó ja saps que som nosaltres. Tenim com una mena de sonoritat que crec que aquí a Catalunya ningú la fa. Si una cosa bona tenim és que ens agrada fer família i que la gent es senti còmoda i s'estimi durant el concert, saps? Que això és algo que sempre ho tenim en compte nosaltres.
1: Els concerts tindran lloc a l'aparcament de Sa Caleta. DJ Rugi obrirà la nit a les 9 del vespre i a partir de les 11 serà el torn de 31 FAM, una de les bandes de música urbana més destacades del panorama català.
0: Notícies.
1: Bona nit, us parla Mar Vilamajor.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Marc Béjar ha publicat nous temes. El lloretenc, que fa un any va treure la seva primera cançó, Com dues fulles, ha publicat algunes peces més. Amb el seu primer tema ens explicava que sempre havia fet música electrònica i va voler fer alguna cosa diferent, així que va publicar Com dues fulles. A partir d'aquí ha anat fent altres cançons en català amb ganes de provar diferents estils i parlant de diferents coses, tot i que sobretot giren entorn a l'amor.
4: Temes els que surten, la veritat és que molts parlen d'amor i intento canviar-ho, però alguns altres són històries que invento o que m'agradarien o que penso que la gent viu. No sé, quan veig algú, doncs dic la vida d'aquest com seria i llavors faig una cançó. La primera va ser una rumba, la segona va ser una cançó potser la més de cantautor, més senzilla. La tercera va ser un vals de piano. La quarta és potser un tema més pop. Tampoc som molt expert en estils, però jo crec que és el més pop de tots. He tornat a fer una rumba i ara estic intentant fer coses més electròniques, també, portar el català cap al sector més electrònic, perquè és, al final és el que m'agrada, el que més senzill de fer.
3: A l'hora d'escriure, de vegades parla de coses que li han passat a ell mateix, d'altres es fixa en terceres persones i també escriu sobre coses que li agradaria que li passessin. Escollir una cançó preferida, però no és fàcil.
4: Com dues fulles tinc carinyo perquè és la primera. Et diria que Camins de llum és potser la que més m'agrada perquè al final tracta d'un tema més personal. I una de les que estic fent ara jo crec que és una de les meves preferides, l'Afrobeat aquest. És molt... no sé, la lletra m'agrada molt com ha quedat.
3: La més complexa, això sí, ha estat Estiu amb tu, que també li agrada molt com ha quedat.
4: Ha quedat molt guai. Al final anava a ser molt més senzilla, amb una guitarra i ja està, i vaig començar a afegir trompetes, i no sé, i al final es van acabar emplanant, i és, diria que és la producció més complicada que he fet, perquè he hagut d'emular una banda amb molts instruments des de l'ordinador. M'ho faig tot jo, tinc aparatos a casa que, per exemple, un és per simular les trompetes, és un bufador, i mentre toco amb el piano jo bufo, i llavors s'emula el que se'n diu l'expressió de la trompeta. L'única cosa que sí que no faig jo és les guitarres. Jo xapurreo com puc amb la guitarra i llavors l'envio a un guitarrista perquè me la faci bé.
3: Tot i que li agradaria dedicar més temps a la música, pensa que prefereix que es quedi com una afició i no dedicar-s'hi professionalment.
4: M'ha passat amb moltes coses de la meva vida, no? Els vídeos va començar amb un hobby i m'hi vaig acabar dedicant. Ara sóc enginyer software, també. Tot va començar amb cosetes per mi, m'hi vaig acabar dedicant. Llavors, la música crec que ho vull mantenir com a hobby, perquè si m'hi dedico potser ho cremo. Llavors, crec que es quedarà com a hobby, però sí que és veritat que m'agradaria dedicar-li una miqueta més de temps del que ho faig. Però bueno, ho he de compaginar amb la feina.
3: Les cançons de Marc Béjar es poden escoltar a les principals plataformes digitals i també a Nova Ràdio Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'Atlètic Club Lloret també se suma a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest dissabte amb la segona edició del torneig de futbol de veteranes. Com a novetat, aquest any es farà en horari nocturn, de 8 del vespre a 11 de la nit, per evitar les altes temperatures. Ho ha explicat la vicepresidenta del club, Lluïsa Baltrons, que està molt contenta de poder organitzar aquest torneig i, de retruc, donar visibilitat al futbol femení i anima tothom a anar a veure els partits.
4: Com a novetat, es tracta d'un torneig nocturn. Donades doncs, les altes temperatures, hem cregut que era més adient fer-ho a aquestes hores. En principi, el primer partit començaria al voltant de les 8 de la tarda i acabarien aproximadament a les 11 de la nit. Estem molt contents perquè pensem que és un pas més, també per donar visibilitat al futbol femení, en aquest cas al futbol femení sènior, que és una cosa doncs, que ens omple d'orgull poder fer-lo i de donar-li continuïtat també la temporada que ve. Esperem que tinguem afició de públic i que sigui una jornada ben maca.
3: A banda de l'Atlètic Club Lloret, el torneig de veteranes hi participaran el Tordera, el Calella i el Terrassa. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre al camp de futbol del Molí.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Escoltes Música Nit.
1: No, aquesta nit amb...